0: 25, la decisió del Suprem de revocar l'absolució de Miguel López i ordenar un nou judici. I la Guàrdia Civil, juntament amb la policia local d'Almassora, la província de Castelló, ha identificat a 35 persones dins de l'operatiu posat en marxa per a previndre carreres il·legals. A més, s'han controlat 18 vehicles amb els seus ocupants. També la Guàrdia Civil investiga un conductor que circulava en l'A3 a l'altura d'Utiel amb un turisme d'alta gamma a 218 km per hora, sent la velocitat permesa màxima per a este tipus de via de 120 km per hora. I el sector serveis de la Comunitat Valenciana va augmentar la seva facturació un 2,8% del mes de juliol passat respecte al mateix període de l'any anterior, 2 punts menys que la mitjana nacional, que va ser del 4,8%, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística. I el comissionat per a la recuperació Postdana, Raül Mérida, ha anunciat que la Generalitat crearà als parcs metropolitans de València espais per a la memòria destinats al desenvolupament de teràpies per a persones amb Alzheimer i altres malalties. Es tracta d'una iniciativa que forma part del Pla de Grans Corredors Verds que projecta la Generalitat Valenciana i que funcionaran també com a barrera antirriuades.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Dicen que hay que ver para creer, pero con la IA ahora puedes ver mapaches saltando en la cama elástica de un jardín, a tu mejor amigo tomándose algo con Batman o a Cristiano y Messi juntos en el metro. Y creértelo. Pues ahora que se vuelve más difícil distinguir realidad de fake news, puedes seguir confiando en Noticias Mediodía con María Hernández.
3: Nosotros contrastamos cada noticia antes de contársela.
2: Escucha Noticias Mediodía. Un análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: Bona vesprada. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, està compareixent a estes hores davant la comissió del Congrés que investiga la gestió de la Dana de 2024, que, recordem, va deixar 232 persones mortes. Ha dit que l'únic que pot juzgar la seva responsabilitat penal ja s'ha pronunciat en referència al jutjat de Catarroja que instruís la causa i li ha exonerat, diu, este jutjat a ell de tota responsabilitat, per la qual cosa ha evitat confrontar als diputats.
1: Dice usted que cree usted cosas que ya han asegurado por sentencia firme 5 magistrados. Su creencia política de hoy frente a la unanimidad de 5 magistrados. Yo creo que mi respuesta es más que evidente.
0: L'Agència Estatal de Meteorologia presenta a aquestes hores el balanç climàtic d'este estiu i també la predicció estacional de com es preveu la tardor. I els 325 veïns del poble valencià de la Granja de la Costera estan qui dirà avui a una consulta per a decidir si volen que la campana faça els tocs automàtics les 24 hores del dia o tan sols un toc pel dia. La consulta es produeix després de les queixes d'un veí del poble que va dir que no podia descansar per les nits i s'estava medicant. En un primer moment es van suspendre els tocs, però després de les queixes d'altres veïns que al·legaven que porten escoltant les campanes per la nit 46 anys i que sentien un gran buit sense aquesta tradició, s'ha decidit fer aquesta votació i el resultat del qual va ser vinculant. I la Policia Nacional ha detingut a la Canta dos persones per furtar 7.200 euros a una persona major de Salamanca i usar les seues targetes bancàries.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero València, 101.2 i 90.9 FM.

0: Gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Mabel.
1: Hola, Boro, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Y tú?
2: Acaba de baixar del barco.
1: ¿Estás marechado?
2: No.
1: Ah.
2: I està dient una altra paraula xula. Quina paraula de dient? Mante. No, que t'han dit tu i fora.
1: Mante.
2: Mante. I galant i galana. I una altra que és molt bonica és engrunsar.
1: Engrunsar.
2: Pues jo el barco m'engrunsa, tia.
1: T'engrunsa.
2: Sí,
1: però, sí, però no te mareja.
2: No, al revés.
1: Això és bo.
2: Me relaja mogolló.
1: Canvia de gran m'engrunsa
2: i... I fa clic, clic, clic. I me relaja mogolló. Sí, sí, sí. Molt bé, la veritat és que l'experiència és superxula. És molt bonica Menorca, no havia estat, vale? L'experiència bonica
1: és... Ah, no havies estat? No? A mi és la illa que més m'agrada.
2: L'experiència bonica és... És d'aquesta més amagaeta, imagina que la menys 100, no? I és més...
1: La ciutadella és espectacular.
2: És superverda, superbonica, uf.
1: És molt bonica.
2: Podem ensenyar un poquet el baix, ens ensenyar un poquet tota la cultura menorquina en 7 o 8 hores, 6 hores que estiguem allí més o menys. I molt bé la gastronomia, mos regalen cosetes per després i tal, mos tractaren espectacularment bé, i però mos recibiren, com creus que mos recibiren? ¿Cómo que te puedo recibir un valencià? ¿Una masqueta y una paella?
1: Sí.
2: Pues en caball. El caball menorquí, la doma de caball menorquí, que és molt típica. I tant, no me baixar del barco, pujarem en un autobús, me porta com d'ací al cantó, jo dic, ui, estem baixant d'altra vegada. I ahí en el mateix pàrquing del port, allí pos tres caballs de doma, perquè jo es presumixen molt les festes de Sant Joan. Són els caballs estos que eren fotos tan vistoses que van els caballs i el públic i tal. Que és el quadro que...
1: Que entren dins les cases i tot.
2: És el quadro que li regalen a la Fallera Major, a Carmen, a València, en este cas, no? Perquè van representant a València, un quadro d'estos gigantesco i tal. Un intercanvi de cultura molt bonico, crec que és la part important. I després també pues, per a elles, per a les candidates, i en este cas per la Fallera Major i la Cor, que són un poc les embaixadores, no? Que Carmen ahí parla, la seva corta acompanyant-la i demés, molt xulo. Elles sí que eren vestides de traje de valencianes, claro, evidentment, i de falleres, i les altres, pues, de particular en el numeret, i també fent proves en el xurat i tal. Després si n'hi ha proves, n'hi ha preguntes, el xurat segueix fent la seva feina en el barco i demés, no? I hem plegat a les 8 del matí, ha baixat i m'ha anat a la roda de premsa de Ritus.
1: De la presentació de l'espectacle del Roig Arena.
2: Ritus!
1: Com va ser?
2: Ritus.
1: Que han pogut
2: desvelar. Ens han contat poc, no? Però bueno. És un poquet la València romana, no? Diguem, evocant d'aixa València romana. I l'elenco és molt coneguda, perquè Álvaro Cuenca, que torna a estar, que ja estic en la crida, que és un poquet el coreògrafo de... Està en Lluvia d'Estrelles, este, com se diga, bailando con las estrellas, a part d'aquests valencians, de Mislata, etc. I després Zeta, és Borimir, que ve de guanyar la secció especial i tal, infantil, i tot fer-se l'encarregat de fer tota l'escenografia, i Quique Montesinos, que torna a estar en la batuta, doblen els músics, van a 140, quasi 150 músics, i és una orquestra, no molt dir les escollides, les peces escollides, no?, que van a sonar allí i tal i qual, que va ser molt espectacular, l'escenari va ser molt espectacular, diu Zeta, i la dansa també, els 26 bailarins i tal, i al final no n'hi ha descans, és la novetat d'aquest any, va tot el tiró, 7 de la vesprà, calculen acabar un poquet antes de les 10, i ja està, ja... Esta part tenim ensaio ja, tenen ensaio les candidates, ara ja van els ensaios i demés a preparar, però tu per aquí, tu per així, ensaios sempre són un poquet més complicats, claro. I ja està, ja esperar, no?
1: Elles, cuenta atrás.
2: La veritat que s'ho han passat bé, perquè també se notava un poquet d'aquesta cara de... Pues mira, estem més contentes, no? Ja ha passat així un poquet els nervis i tal... I després sí que és veritat que la xarra més potent que sempre tenen, la xarra que tenen la Fallera Major de València i la Cort, es donava la benvinguda a Carmen i a partir d'ahir ja diguen, bueno, ara pregunteu el que vulgueu, i ja us diguen la premsa, fora. Ja sé que la sola és més, sí, més en la intimitat i demés, no? I podré parlar de totes les seves coses, les xiques també, pues, prenen nota i tal, de lo que se va a trobar, de com és, i sempre és una cosa que és molt xula. I mos atenen superbé, ja te dic. M'he portat un ensaïma i tot.
1: Ai, i on està? Que no la veig.
2: Perquè dius, que bo.
1: Que bo.
2: Deixes de crema.
1: Ai, que espectacular, Isa. Però això no se pot dir sense tindre-la així per una degustació en directe. Això està molt mal.
2: Molt mal. Avui se presenta al concurs de teatre de llengua valenciana, també. Que, és que, claro, l'agenda va super, super...
1: Ràpida.
2: No, super ràpida.
1: I molt apreta.
2: I que n'hi ha mogolló d'acte, això és veritat, no? I esta para, pues, a les 7:30, si no recorde mal, van les dos falleres majors i mentrestant, una horeta després és l'ensaio en el paell i és important, no?, perquè trobar-se totes ahí, tota la gent que pregunta per què van a ensaiar en el cancan, perquè van a, ui, que traje més lleig, tal, que és simplement, per què van a ensaiar a Edicina? Pues van a ensaiar a Edicina perquè és com van a desfilar, entonces no vull saber on tenen que portar les mans, com desfilar, quan se senten totes el puesto que ocupes i tal, se me pareix superimportant lo de desfilar-se, entonces van a anar con una blusa blanca i tot el món, és que se pregunta així molt en redes socials, però què van a Xina? Ui, que cosa més, ui, collo, altra vega.
1: No és lo mateix anar de vestir de diari que en el cancan i

0: adaptar tot el traje, millor ensayar ja...
1: I les proves que continuen, perquè elles, això és una prova per a elles. Les nanes estiguen l'altre dia en Basílica i en el Museu de la Seda, uh-huh. vestides de totes les falleretes, ahí estan guapíssimes i tal i qual. Una prova importantíssima. Per què? Perquè la gent diu, no, tal, o sea, a mi és la prova madre, ja t'ho dic jo. Perquè és alçar-les pronte, pentinar-les. Cada un le eche lo que vol, soporto dormir en el moño, es cosa tegua. ¿Tú eres de dormir en el moño o de tal?
0: Yo defermo cada día, ya está.
1: Pues tú eres nane, le fas matine chal. A les deu en el Museu de la Seda. Ya ni a faenetas. Mm-hmm. Pues un peluquero que te un dissabte tal y cual, pues te puedo agarrar sis y micha, mm-hmm. sis, les nanes,
0: matinar,
1: Museu
0: matinar.
1: De la Seda, pum, no sé qué, ahora te vas para allí. Y después, cuando acaban de hacer la visita en el Museo de la Seda per grupets y tal y cual, fotos en la prensa, caminant chano a la basílica, fotos fuera en la basílica, después para Cadins,
0: a rezarle
1: un poco a la madre de Déu, ahí estaba don Álvaro replegándole, recibíndoles tal y cual, recen un poco en compañía de la escolanía, que fue un lujo sentir la escolanía, el día de los machos no puede ser, pero la escolanía ya acaba de comenzar el curso y pues está en afinan veus y tal, ¿no? Y entonces ahí ya podrán sentirla. Después, a traer pasechance, pero ahí desde la basílica, plaza al ayuntamiento, hasta que sale de telefonía, que tenían dinar allí, convivencia, en compañía del churati y tal y cual. Pero que es una prueba muy importante, pero que es una prueba también de resistencia, podríamos decir, ¿no? Y que al final de la historia lo que te vas a encontrar prácticamente del 1 al 9 de març. Y esos 9 días son días de eso. Deixar-te pronto i gitar-te tal, deixar-te pronto i gitar-te. És veritat. Entonces, a mi me pareix que és una de les proves, per mi, la prova madre. Perquè al final de l'estudi tu dius, el jurat ara va fer una crida. Per què? Si una crida sorpresa. Nos ha dit el jurat que una crida... Si tu eres fallera major de València, a Perpinyà, jo te vaig a dir, el consell te va dir... De bona crida, Begoña, de 6, 10 minuts. Pues no, tens 300 mesos per preparar-te-la, ¿vale? Bueno, entonces, anem a veure.
0: Hi ha algunes coses, no?
1: Que... Evidentment, això sí que és important, el estar, el tal, bueno, ja tindrà temps de conèixer, de fer-li mil preguntes, de tal i que qual, majors i infantils, però, i buscar efecte sorpresa en moltes coses i tal. Estes nanes, per exemple, estas per setmana transmet, van al barco, no se'n va,
0: no sem, exacte,
1: però
0: no,
1: sí que puxen, a la terrassa, fan un berenar, tenen allí també les nanes i tal i qual, i van estar allí mirant el barco, visitant-lo i tal, doncs pues una prova més també, no? Són els patrocinadors de Xunta, doncs pues estaran allí en companyia d'elles. O sigui, n'hi ha barco, per els majors, bueno, el major pràcticament, una cosa que adore, 6 del matí, ting, tong, ting, el desayuno ya está servido, pueden ustedes desde las 6 hasta las 8 y digo, 6 del matí, si mal se te pega una mocha, 25 me caigo repetit en castellà i valencià, A les 6 i quart, les recordamos que jo dic...
0: Que és que és molt pront, per a menjar res.
1: A les 8 en punt han baixat. Ja. Entonces, claro, de 6 a 8...
0: Hi havia que aprofitar un cafenet i desditxuni.
1: Tens el desditxuni. Vinguem a tots els amics que tu més coneixes molt, que mos tenen molt de pepina pastel. Tenia molt divertit perquè és... Te van a ver una base en una caixa y lo que tenías que hacer era...
0: Decorar, restarte.
1: Per parelles, bueno, son 73, una de tres y el resto per parelles tal y cual. Y ahí después lo que fue hecho era que estigui gracioso, era presentar cada una.
0: Per
1: esta
0: qué,
1: se
0: no?
1: llama el sueño de una noche de verano. Y esta feta no sé qué ni sé cuántos. Y mientras tanto, Carmen y a la seva corte regalaron una mocaura súper chula, que vos la recomanes, un mocaure de Valencia, tía, pero enorme para la mocaura. Y ya lo que la mocaura vista desde el suiz de pepina, ¿no? Estic molt bonic, també fent la seva tarteta i tal, però Carme i este no participa, estan allí. Però estic divertit, la veritat és que ha sigut un viatge xulo. Gremi és este simodisto, mos acompanya també, hasta ahí podem acompanyar d'elles també, pues, donant xarres de mocaurete, no sé què, no sé quant, tècniques de la indumentària, que sempre és important saber,
0: sí.
1: I ja està.
0: Una
1: ja,
0: espècie de formació, al final.
1: Avui comença el camino hacia...
0: El Roig Arena.
1: Un poquet més de 13.000 entrades, impossible. A més, està escrivint gent de punts d'Espanya, en serio, ¿eh?
0: Sí.
1: En Instagram, diguem-me, si por alguna que ella me la considera, vendría a propósito por verlo. Y es veritat, o sea, cuando andaba en Carmina Socorro per allí, per la isla, la gent flipava. Es gris, quan havien passat totes en el número, dient, ah, bravo, bravo, anem totes les 73, bravo, i quan aplicava ja la cort i Carmen, la gent diu, ostres, es fica entre xai, bravo, guapa, tal. És que és un traje que crida molt l'atenció i és un traje molt conegut per el Moños. El moño lo que fa que siga molt vistós i molt reconegut. Sí, però estigui molt xulo. La veritat és que l'experiència, l'alcaldessa superbé i el tracte super, super xulo. Ja està.
0: Pues
1: que
0: bueno, pues
1: a disfrutar d'aquella isla que és super xula.
0: Que guai.
1: Té unes caletes. Jo és que no havia estat. Jo estic
0: Menorca.
1: De passar, claro.
0: Sí, sí, és la meva illa preferida.
1: Super bonica. Ah, sí?
0: Sí.
1: A la postorna.
0: Sí, sí, de totes, sí. És la més bonica, la veritat. Bueno, pues moltes gràcies per fer-nos esta crònica tan interessant del cap de setmana. Pues ja previ al Roig Arena, que queda res així.
1: Uf,
0: que res. Seguirem contant-los moltes altres coses. Ara es queden a més pas, després a mi informar.

0: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
1: Carlos Mazón es nega a declarar en la Comisión de Investigación del Congrés dels Diputats. Bona vesprada, diu l'expresident que el TSJ de la comunitat ja l'exonera de qualsevol responsabilitat de la dana. Les víctimes concentrades a les portes del Congrés demanen la seva acta de diputat i que entre a la presó. En seguida ampliem este i altres assumptes que són avui dilluns notícies i a la comunitat valenciana el control tècnic està. Isaac Sancho, comencem. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, s'ha negat a respondre en el Congrés en la Comissió d'Investigació de la Dana a les preguntes dels diputats. S'ha escudat en que els tribunals han admès la seua personació en la causa judicial. Núria Moreno.
2: A l'inici de la seua segona compareixença, la primera va ser al novembre, ha assenyalat que des d'aquell moment han passat moltes coses, entre elles l'acte del Tribunal Superior de Justícia en el qual es descarta, insistia, la seua responsabilitat.
3: El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales, y ya se han pronunciado al respecto. Y tengo acceso completo a la causa, por fin. Estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
2: Així que durant la seva intervenció, la frase que més ha repetit ha sigut «Em remet a la meva intervenció inicial». Només ha trencat eixa declaració d'intencions per a acusar els grups d'Esquerra de confabular i per a negar que dirigirà l'emergència a la seva arribada al SECOPI la nit del 29 d'octubre.
3: Quiero agradecer al Partido Socialista que me haya denunciado ante el Supremo, porque afortunadamente ha permitido que la Fiscalía recabe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la resolución que por unanimidad me exonera de cualquier tipo de responsabilidad.
2: També està prevista esta vesprada la compareixença en la Comissió d'Investigació de la Dana per primera vegada de l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso, investigat, per cert, en la causa. Va ser citat al gener, però no va acudir alegant que estava de baixa.
1: I tres associacions de víctimes i afectats per la Dana s'han concentrat, com els dèiem, a les portes del Congrés dels Diputats exigint responsabilitats a l'expresident Mazón.
2: També el seu ingrés a la presó al crit d'assassí. Li han reclamat que deixi la política i han carregat contra ell per no dimitir el 30 o 31 d'octubre de 2024, els primers dies després de les inundacions. Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació Víctimes Mortals.
4: Que no nos hagan más daño a las familias y ya que el proceso judicial continúe. Él está mejor que antes, está cobrando como expresidente, está ocupando el escaño 98, no va a nada, eso también es absentismo, es una verdadera vergüenza. Por lo tanto, si no quiere hacer más daño, que deje la política de una vez y se marche a su casa o donde quiera marcharse, pero que nos deje en paz, que nos dejen las familias, que podamos empezar el duelo que todavía no hemos podido comenzar.
1: Reaccions ara en clau política. Compromís Tilla, la compareixença de Mazón de Huit d'insult, mentre el PP valencià defensa la seva gestió. Ramon Pérez.
5: El síndic dels valencianistes, Joan Baldoví, opina que l'expresident ha mantingut silenci a la comissió per tal de no incórrer, segons Baldoví, en més contradiccions del que va fer o no va fer la vesprada nit de la Dana.
6: El seu silenci d'avui torna a ser un nou insult a les víctimes i als familiars d'aquestes 230 persones que van perdre la vida perquè un president no estava on estava, perquè un president no va ordenar que s'enviara una alarma, per un president absolutament desvinculat de lo que era el destí del seu poble.
5: El síndic del PP, Nando Pastor, considera que la sessió d'avui ha sigut convocada per a espectacle del Partit Socialista i recorda que els populars ja feren dimitir la primera autoritat valenciana, que era Mazón.
7: Nosotros hemos hecho el trabajo serio, riguroso, aquí se ha comparecido, aquí se han producido dimisiones, aquí se han producido ceses políticos. Yo creo que enfrente tenemos un partido con problemas mucho más graves probablemente. El verbo dimitir ellos no suelen conjugarlo.
1: I mentre la instrucció judicial de la Dana continua endavant, Will, l'escap de la policia d'aigües de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, ha assegurat davant la jutgessa de Catarroja que l'organisme no va ordenar cap vigilància especial dels llits el 29 d'octubre de 2024.
5: Segons la seva declaració, els agents van fer les seues tasques habituals i no van rebre informació extraordinària ni del Centre de Coordinació d'Emergències ni de la pròpia Confederació. El testimoni també ha assenyalat que va veure en temps real valors de la presa de forat fins a 10 vegades superiors

0: als normals. A més, ha denunciat que el servei de vigilància dels llits que es realitza durant tot l'any és molt deficitari de personal.
1: I amb el trasfons de la Dana i en la setmana que comença la tardora, anem a conèixer quina és la predicció que fa l'Agència Estatal de Meteorologia.

0: 70% de possibilitats que la tardor siga més càlida, mentre que per a l'àrea mediterrània és igual de probable que la tardor siga plujosa que seca. No podem descartar que es produïsquen episodis torrencials tenint en compte les altes temperatures registrades aquest estiu en el mar. Jorge Tamayo és el delegat d'AEMET en la Comunitat Valenciana.
1: Las precipitaciones aquí en otoño suelen concentrarse mucho en episodios. El mar está muy caliente, lo hemos mostrado, es decir, tenemos combustible. Lo que no sabemos es si vamos a tener el coche. Las danas son condiciones atmosféricas. El mar es una condición orográfica o geográfica, más bien. No sabemos ahora mismo si vamos a tener o no vamos a tener la configuración atmosférica que da lugar a la dana. Es decir, inestabilidad en capas altas.
0: L'estiu ha sigut extremadament càlid, amb temperatures que no han baixat els 26 graus a la nit, és a dir, 207 graus per damunt del normal i que s'han mantingut així des de la segona quinzena de maig.
2: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar, más oportunidades para cada familia, más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
3: Tria transport públic. Molte per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartix una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Moute. Connecta. Compartix. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
4: L'equip de govern del Partit Popular a l'Ajuntament d'Alacant pretenia avui tancar la comissió municipal sobre l'adjudicació regular dels habitatges protegits de la urbanització Els Naus. No obstant això, l'oposició ha aconseguit convocar una nova sessió el proper 2 d'octubre per a debatre les conclusions que els grups de l'esquerra volen que siga un ple extraordinari a Alacant. Juan Carlos Fresneda.
5: Y no solo la izquierda, Vox también se ha sumado a la hora de exigir ese pleno extraordinario porque la comisión no puede acabar a puerta cerrada, tal y como ha manifestado la portavoz adjunta del PSOE, Ana Barceló, haciendo frente común con Esquerra Unida, Podem y Compromís.
6: El Partido Popular ha impedido que tengamos documentación, que comparecieran los técnicos del ayuntamiento. Por tanto, necesitamos un debate público. Y les Naus no se cierran cuando quiere el señor Barcala.
5: Que al menos las conclusiones sean públicas en el salón de plenos, porque no opinión de la izquierda, esta comisión ha sido un paripé y ha contado con muchas sillas vacías, las de los principales responsables técnicos y sobre todo políticos, como el alcalde, que no han querido comparecer.
7: La cuenta atrás ha empezado. Últimos días sin IVA en Conforama. Todo sin IVA en sofás, colchones y muebles. Aprovechalo antes de que termine. Solo hasta el 22 de septiembre. Conforama.
4: I pendents de passar a disposició judicial, els quatre arrestats en un tiroteig entre dos clans familiars que ha deixat un mort i tres ferits a Alzira, a la Ribera. El succés va ocórrer la matinada del diumenge al barri de l'Arquerieta, motivat per una discussió prèvia entre dos cosines menors d'edat que va derivar en una baralla de carrer entre els seus familiars. Onda Cero, la Ribera, Virginia Delgado.
8: La víctima mortal és el iaio de les xiquetes de 56 anys i del clan dels Kung Fu, que va rebre diversos tirs en intentar mediar en la disputa. La Policia Nacional ha detingut a quatre homes de la família rival que encara no han passat a disposició judicial. Un dels arrestats roman ingressat i custodiat a l'Hospital de la Ribera després de ser operat. S'ha desplegat un fort dispositiu de seguretat a la zona per evitar nous altercats.
4: I Comissions Obreres ha iniciat el nou curs amb una anàlisi de la situació actual al nostre territori. Adverteix el sindicat que es preveu una tardor calenta si el Consell no convoca el diàleg social i la patronal no negocia pujades salarials. La secretària general és Ana García.
9: Exigimos al Consell que abandone el tacticismo político, que desbloquee de inmediato el diálogo social y que piense en los intereses de la ciudadanía valenciana, reclamando la financiación pública que nos corresponde, garantizando unos servicios públicos de calidad e interviniendo en la crisis de la vivienda. La riqueza que genera este territorio debe repartirse de forma justa en los salarios.
4: En quant a l'oratge, la Comunitat Valenciana comença avui dilluns. La setmana que donarà inici a la tardor amb temps en general estable. Per a esta vesprada s'espera cel poc nuvolós, amb intervals nuvolosos baixos, això sí, en el litoral de la meitat sud. Temperatures mínimes amb pocs canvis, excepte ascensos a l'interior de Castelló. El vent serà fluix variable. Arribem així a les 2. Adeu.
10: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
11: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hace unos días, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó en el Elíseo a todas las formaciones políticas para compartir información sobre cuestiones clave para el país: la inestabilidad mundial, la guerra, los precios.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Les dos i mitja, què tal, com estan? Molt bona vesprada i benvinguts, benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Encetem setmana i també programa mitjoreta de ràdio que tenim per davant fins les 3 de la vesprada en un dilluns, on parlem de coses curioses en Onda Trending amb Amira Fernández. Benvinguda de nou, Amira, què tal?
2: Hola, Begoña, pues muy bien, ¿tú qué tal?
1: Molt bé, i avui a més per a parlar d'artistes, de creadores, un programeta interessant que tenim avui amb entrevista.
2: Exacto, d'artistes valencianas que han venido aquí a nuestra sección pues a contarnos un poquito lo que es el movimiento que comentaremos ahora durante la sección. Y bueno, pues muy contenta, ¿no? De que pasen estas cositas.
1: Claro que sí, de tindre convidades sempre unes, sí. Estan molt feliços. Andrea Gut, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada, com esteu?
1: Doncs molt bé, de seguida arranquem amb l'Onda Trending, com els diem, de seguida els diguem qui ens acompanya i què ha creat, no? I qui està darrere d'este gran projecte. Però primer, Amparo Piqueres, bona vesprada.
4: Què tal? Bona vesprada.
1: Hem d'analitzar l'actualitat informativa, així que anem amb tu uns minutets per a ficar al corrent als nostres oients.
4: Vinga, avui molt carregadeta perquè l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, s'ha negat a respondre en el Congrés dels Diputats en la Comissió d'Investigació de la Dana les preguntes dels diputats. Recordem que és la segona vegada que acudia a esta comissió. S'ha escudat en que els tribunals han admès la seua personació en la causa judicial. Anem a escoltar-lo.
5: El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto. Y tengo acceso completo a la causa, por fin. Estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
4: Tres associacions de víctimes i afectats de la Dana s'han concentrat este matí a les portes del Congrés dels Diputats exigint responsabilitats a l'expresident Mazón. També el seu ingrés a la presó al crit d'assassí. Li han reclamat que deixi la política i han carregat contra ell per no dimitir el 30 o el 31 d'octubre de 2024. Escoltem a Rosa Álvarez.
6: Que no nos haga más daño a las familias y ya que el proceso judicial continúe. Él está mejor que antes, está cobrando como expresidente, está ocupando el escaño 98, no va a nada, eso también es absentismo, es una verdadera vergüenza. Por lo tanto, si no quiere hacer más daño, que deje la política de una vez y se marche a su casa o donde quiera marcharse, pero que nos deje en paz, que nos dejen las familias, que podamos empezar el duelo que todavía no hemos podido comenzar.
4: Això passava a Madrid, al Congrés dels Diputats. Mentrestant, la instrucció judicial de la Dana continua, Begoña, endavant. Will, l'excap de política d'aigües de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, ha assegurat davant la jutgessa de Catarroja que l'organisme no va ordenar cap vigilància especial des llits el 29 d'octubre de 2024. Segons la seva declaració, els agents van fer les seues tasques habituals i no van rebre instruccions extraordinaris. El testimoni també ha assenyalat que va veure en temps reals valors de la presa de forat fins a 10 voltes superiors al normal i ha denunciat que el servei de vigilància de llits que es realitza durant tot l'any és molt deficitari en quant a personal. I amb el trasfons de la Dana i en la setmana que comença la tardor, també hem conegut avui quina és la predicció que fa l'Agència Estatal de Meteorologia per a la tardor. Es preveu que les temperatures estiguen per damunt del normal en la comunitat. Això segur que a ella i a mi no t'agrada molt, no. A mi tampoc. Pues bueno, anem a tindre un hivern no massa fresquet. De moment no poden des d'AEMET confirmar si la tardor serà més plujosa o no, encara que l'alta temperatura que tenim a la mar sí que fa pensar que puguen haver episodis d'inestabilitat. Parlarem en el nostre temps de notícies esta vesprada en la brújula també de les VPPs de la urbanització de les Naus d'Alacant. L'equip de govern del PPL de l'Ajuntament pretenia avui tancar la comissió municipal sobre esta adjudicació irregular. No obstant això, l'oposició ha aconseguit convocar una nova sessió el 2 d'octubre per a debatre les conclusions que els grups de l'esquerra volen que siga en un ple extraordinari. Parlarem d'això i de molts assumptes més, però ja serà en el temps de la brújula Comunitat Valenciana amb Ramon Pérez.
1: A la pròxima cita informativa amb el que passa a la Comunitat Valenciana. Gràcies, companya, després vos escoltem.
4: A vosaltres, adeu.
1: Nosaltres ara fem una xicoteta pausa, escoltem uns consells i de seguida ja ens submergim este dilluns 21 de setembre en el Onda Trending.
0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
7: Elige transporte público. Muévete para llegar donde quieres. Conecta con lo que importa. Comparte una forma más sostenible de moverte. 22 de septiembre, día sin coche, transporte público gratuito. Muévete. Conecta. Comparte. Semana Europea de la Movilidad. Generalitat Valenciana.
8: La cuenta atrás ha empezado. Últimos días sin IVA en Conforama. Todo sin IVA en sofás, colchones y muebles. Aprovechalo antes de que termine. Solo hasta el 22 de septiembre. Conforama.
9: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Poques novetats, per no dir-ne cap, deixa la segona compareixença de Carlos Mazón a la comissió d'Anna del Congrés dels Diputats. L'expresident s'ha negat a declarar, s'ha acollit al seu dret a no declarar, mentre al carrer les víctimes han tornat a protestar, tornant a demanar veritat, justícia i reparació. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. La tensió es manté a l'Alquerieta, a Alzira. Familiars del iaio tirotejat ahir han cremat esta vesprada part de la casa d'un dels detinguts. I a l'oratge, avançarem a l'oratge la previsió d'Emet per a la tardor, així, a casa nostra. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: Tria transport públic. Molte, per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartix una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Molte, connecta, compartix. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
1: Ha comparegut esta vesprada a la Comissió de la Dana del Congrés dels Diputats Emilio Argüeso, exsecretari autonòmic d'Emergències i una de les dues úniques persones imputades fins ara a la investigació judicial juntament amb l'exconsellera Salomé Pradas. Argüeso, però, no ha declarat, ha aduït ixe escenari de persona investigada per la justícia per a rebutjar declarar res davant dels diputats i les diputades. Ho ha fet així.
3: Bien, en la actualidad me encuentro formalmente bajo investigación judicial en las diligencias previas que se tramitan ante el Tribunal de Instancia de Catarroja por los hechos acaecidos el pasado 29 de octubre en Valencia. Mi derecho de defensa se encuentra plenamente concernido. Para guardar silencio, no prestar declaración si no lo deseo y no contestar a aquellas preguntas que puedan comprometer mi posición procesal.
1: També ha comparegut avui Hugo Morán, que és el secretari d'Estat de Medi Ambient. El PP li ha retret la falta d'actuació del govern central a la zona zero de la Dana i ell ha explicat que el canvi, per exemple, dels mapes oficials de risc d'inundació comporta una tramitació oficial de 2 anys. Morán ha defensat el treball d'AMT de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer durant el dia de la barrancada i ha acusat la Generalitat de menysprear la informació procedent d'aquestes 2 anys. Entitats. Però, sens dubte, més enllà d'Argüeso, més enllà d'Hugo Morán, la compareixença més important i més sonada ha sigut la de Carlos Mazón avui de matí. Núria Moreno.
4: A l'inici de la seva segona compareixença, la primera, recordem, va ser al novembre, ha assenyalat Mazón que des d'aquell moment han passat moltes coses, entre elles l'acte del Tribunal Superior de Justícia, en el qual es descarta, insistia, la seva responsabilitat.
5: El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales, y ya se han pronunciado al respecto. Y tengo acceso completo a la causa, por fin. Estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
4: Així que durant la seva intervenció,

0: La frase que més ha repetit ha sigut «em remet a la meua intervenció inicial».
1: Quiero agradecer al Partido Socialista que me haya denunciado ante el Supremo, porque afortunadamente ha permitido que la Fiscalía recabe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la resolución que por unanimidad me exonera de cualquier tipo de responsabilidad.
0: Només ha trencat l'expresident eixa declaració d'intencions de no declarar per acusar els grups d'Esquerra de confabular i per a negar que dirigirà l'emergència a la seva arribada al Secopi la nit del 29 d'octubre.
2: Les associacions de víctimes de la Dana s'han concentrat mentrestant a les portes del Congrés dels Diputats exigint responsabilitats a Carlos Mazón, també el seu ingrés a la presó al crit d'assassí. Li reclamen que deixi la política i carreguen contra ell per no dimitir aquells primers dies després de les inundacions. Sentim Rosa Álvarez, ella és la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana.
3: Que no nos haga más daño a las familias y ya que el proceso judicial continúe. Él está mejor que antes, está cobrando como expresidente, está ocupando el escaño 98, no va a nada, eso también es absentismo, es una verdadera vergüenza. Por lo tanto, si no quiere hacer más daño, que deje la política de una vez y se marche a su casa o donde quiera marcharse, pero que nos deje en paz, que nos dejen las familias, que podamos empezar el duelo que todavía no hemos podido comenzar.
2: Reaccions ara en clau política a casa nostra, començant per Partit Socialista i per Compromís. Els socialistes censuren que el PP mantinga Carlos Mazón com a diputat a les Corts, igual que els valencianistes, que titllen la compareixença d'avui d'insult. Diana Morant i Joan Baldoví.
4: Pueblo valenciano sigue llorando, sigue esperando respuestas y sigue esperando justicia. Eso es lo que piden las víctimas y nosotros también. Y que, por supuesto, desmontar la gran mentira que ha venido a traer hoy Mazón de que está exonerado por ningún tribunal.
5: El seu silenci d'avui torna a ser un nou insult a les víctimes perquè un president no estava on estava, perquè un president no va ordenar que s'enviara una alarma, per un president absolutament desvinculat de lo que era el destí del seu poble.
2: El síndic del PP, Nando Pastor, considera que la sessió d'avui ha sigut convocada per a espectacle del Partit Socialista i recorda que els populars ja feren dimitir la primera autoritat valenciana, que era Carlos Mazón.
6: Nosotros hemos hecho el trabajo serio, riguroso, aquí se ha comparecido, aquí se han producido dimisiones, aquí se han producido ceses políticos. Yo creo que enfrente tenemos un partido con problemas mucho más graves probablemente. El verbo dimitir ellos no suelen conjugarlo.
2: I del dia a dia de la reconstrucció destaquem avui dilluns que l'Ajuntament de Torrent, a la zona zero de la Dana, estudia crear una línia extraordinària d'ajudes per a subvencionar que veïnat i comerciants puguen instal·lar barreres antiinundacions als seus baixos amb el menor cost econòmic possible per a ells. El consistori explica que posen en marxa ara esta mesura després de la tempesta de la passada setmana que va negar d'aigua moltes plantes baixes del casc urbà torrentí. De fet, per a beneficiar-se d'estes ajudes caldrà demostrar que l'aigua els entra el passat dia 16. I a este respecte, sobre la polèmica generada la passada setmana també, sobre la possibilitat o no de modificar els llindars de risc al nostre territori, AEMET, ho va demanar la Generalitat divendres, eixa modificació de llindars, AEMET avui assegura que aquesta revisió ha de realitzar-se de manera consensuada amb les proteccions civils autonòmiques. Afirmen que són les que coneixen l'impacte de les precipitacions arreu del territori. El delegat d'AEMET a la comunitat, Jorge Tamayo, afirma que de moment no han rebut cap petició formal al respecte per part de la nostra Protecció Civil Autonòmica.
7: Cuando hablamos de aviso naranja, no estamos diciendo que no vaya a pasar nada, estamos diciendo que hay un peligro importante. Es decir, que, ojo, que hay que estar atentos. Cuando hablamos de aviso rojo decimos que hay un peligro extraordinario. Y si es extraordinario, es extraordinario, no puede ser ordinario. ¿Por qué en Valencia son más altos? Pues porque en Valencia llueve con mayor intensidad que en otras zonas. Y la misma cantidad que en Madrid puede dar un problema muy serio, en Valencia no lo da tanto.
8: La cuenta atrás ha empezado. Últimos días sin IVA en Conforama. Todo sin IVA en sofás, colchones y muebles. Aprovechalo antes de que termine. Solo hasta el 22 de septiembre. Conforama.
9: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família. Més llibertat per a triar, perquè els primers anys importen i perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
10: La brújula Comunitat Valenciana.
2: Són ara mateix les 7 i 28 de la vesprada. Es manté alta la tensió a l'Alquerieta, a Alzira. Ahir diumenge, una baralla entre dos clans familiars va acabar amb el tiroteig mortal contra un dels

0: Ayos, que va a morir. La Policia Nacional va arrestar 4 persones que es mantenen ara a l'espera de seure davant el jutge. Doncs bé, a primera hora d'esta vesprada, uns altres familiars han calat foc a la casa dels presumptes assassins. Han accedit per la zona de darrere i han incendiat una de les habitacions a mode de venjança, encara que els bombers han pogut acabar amb les flames ràpidament. Tot, com dèiem, com a resposta a l'assassinat d'ahir diumenge. Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
1: La víctima mortal és el iaio de les xiquetes de 56 anys i del clan dels Kung Fu, que va rebre diversos tirs en intentar mediar en la disputa. La Policia Nacional ha detingut a 4 homes de la família rival que encara no han passat a disposició judicial. Un dels arrestats roman ingressat i custodiat a l'Hospital de la Ribera després de ser operat. S'ha desplegat un fort dispositiu de seguretat a la zona per evitar nous altercats.
0: El jutjat ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per al jove que va assassinar el seu padrastre amb una mancuerna ara fa 2 setmanes al barri de Sant Isidre, a València. La víctima va tractar de calmar l'agressor, que presenta problemes de salut mental i havia protagonitzat també una baralla la nit anterior. Queda ara investigat per un delicte d'homicidi. A Alacant, l'Ajuntament, en mans del PP, canviem d'assumpte, a Alacant, allí l'Ajuntament del PP pretenia avui clausurar definitivament la Comissió Municipal sobre l'adjudicació irregular d'eixes vivendes de protecció oficial del residencial Les Naus, que casualment acabaren en mans de càrrecs municipals i polítics vinculats al Partit Popular. Doncs bé, l'oposició ha aconseguit finalment convocar una nova sessió el pròxim 2 d'octubre per a debatre les conclusions que els grups de l'esquerra volen que eixa última sessió siga en un ple extraordinari. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
2: Y no solo la izquierda, Vox también se ha sumado a la hora de exigir ese pleno extraordinario porque la comisión no puede acabar a puerta cerrada, tal y como ha manifestado la portavoz adjunta del PSOE, Ana Bárcelo, haciendo frente común con Esquerra Unida, Podem y Compromís.
3: El Partido Popular ha impedido que tengamos documentación, que comparecieran los técnicos del ayuntamiento. Por tanto, necesitamos un debate público. Y les Naus no se cierran cuando quiere el señor Barcala.
2: Que al menos las conclusiones sean públicas en el salón de plenos, porque no opinión de la izquierda, esta comisión ha sido un paripé y ha contado con muchas sillas vacías, las de los principales responsables técnicos y sobre todo políticos, como el alcalde, que no han querido comparecer.
0: El sindicat Comissions Obreres advertix que es preveu una tardor calenta, diuen literalment, una tardor calenta si la Generalitat no convoca el diàleg social i la patronal no negocia pujades salarials per als treballadors i les treballadores. La secretària general de Comissions Obreres País Valencià, Ana García Alcolea, posa sobre la taula els reptes de l'organització sindical que passen, per exemple, per la crisi de la vivenda, la situació dels salaris al nostre territori, el diàleg social, com mencionàvem, el deteriorament dels serveis públics o el finançament autonòmic. Envia este missatge tant a la Generalitat com a la patronal.
4: Exigimos al Consell que abandone el tacticismo político, que desbloquee de inmediato el diálogo social y que piense en los intereses de la ciudadanía valenciana, reclamando la financiación pública que nos corresponde, garantizando unos servicios públicos de calidad e interviniendo en la crisis de la vivienda. La riqueza que genera este territorio debe repartirse de forma justa en los salarios.
0: La Conselleria de Sanitat ja disposa de tots els terrenys necessaris per a construir el nou Hospital General de Castelló. Precisament demà la Generalitat presentarà les novetats del futur centre hospitalari en un acte convocat aproximadament per a demà a esta hora i amb la presència del president Juanfran Pérez Llorca, capital de la Plana. Juanjo Tovar.
5: La disponibilitat de tots els terrenys permet avançar cap a la seva construcció. Ara els sindicats esperen veure avanços en el projecte i no actes propagandístics. Alejandro Calvente és el portavoz del sindicat mèdic.
6: Hemos conocido muchas novedades, muchos anuncios, muchos momentos en los que se ha publicitado ese hospital nuevo y se han hecho fotos con las maquetas. Y queríamos que fuera una realidad y que esta sea la última vez que se hace una charla o se comunican unas novedades para de ahí en adelante poder ver un hospital en construcción y no una promesa.
5: El nuevo Hospital General es construirá al costat de l'actual, suposarà una inversió de més de 474 milions d'euros i tindrà un termini d'execució de 5 anys.
0: I un últim apunt informatiu d'avui, la Unió Llauradora alerta de danys generalitzats per l'anomenat planxat, que són cremades solars als alvocats de diferents zones de casa nostra a causa de les altes temperatures, la forta radiació solar i els episodis de ponent d'este estiu. L'Organització Agrària Valenciana denuncia, a més, una desigualtat en l'assegurança agrària, perquè mentre en determinades zones d'Alacant es pot contractar cobertura davant d'este risc, en València i Castelló no sempre és possible.

0: Moment ja per als esports. Repassem les últimes hores de l'esport valencià amb Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
1: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: Com ha anat el cap de setmana?
1: No ha sigut un bon cap de setmana per a València i Llevant. Derrota del València davant la Reial Societat i del Llevant davant el Villarreal. La cara és a victòria del Villarreal, que comença a arrencar, i la de l'Elx a domicili. Pel que fa al València, esperem l'arribada del nou tècnic Javier Aguirre. Sergi López, bona vesprada.
2: Què tal, Edu? Bona vesprada. Pendents estem de quan arribarà Javier Aguirre a València. El tècnic mexicà i el club encara no han arrencat l'intercanvi oficial de documents per assignar el contracte que vincularà a Javier Aguirre amb el València fins a final de temporada. Han vist dos clàusules: la de renovació automàtica sempre que classifique per Europa com a cinquè o sisè a la Lliga, i la de liberació, en este cas automàtica, si l'equip en la segona volta està en llocs de descens, que són ara està el València Club de Futbol. En qualsevol cas, la idea és que pugui dirigir ja la seva primera sessió este pròxim dijous.
1: Gràcies, Sergi. Com deien, cap de setmana redó per al futbol castellonenc. Víctor Flan, bona vesprada.
3: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. I sí, és tranquil·litat i satisfacció en la província de Castelló a nivell futbolístic per les victòries del Villarreal i del Castelló en primera i segona divisió. En el cas dels groguets, segona victòria consecutiva dels homes d'Iñigo Pérez, que fan que arriben amb certa tranquil·litat al Parón, 8 punts en la taula classificatòria. En el cas del Castelló, després de la golejada davant del Tenerife per 5-0, l'equip de Pablo Hernández continua com a líder intratable de la segona divisió.
1: Gràcies, Víctor. L'Elx afronta el Paró Lliguer en descens, però amb una altra cara. Felipe Canals, bona vesprada.
4: ¿Qué tal? Muy buenas. La victoria en Cornellà ha sido un bálsamo para el Elche de Martín Anselmi, porque era muy necesaria para marcharse al parón, al menos con una victoria en el casillero. Además, por cómo se consiguió, con 10 jugadores jugando con uno menos desde el minuto 5 por la expulsión de Fede Redondo. No ha sido un buen fin de semana en segunda división para el Eldense. El equipo de Elda caía en el estreno de Javi Calleja en su banquillo ante el Eibar.
1: Gràcies, Felipe. I Alacant, segona victòria consecutiva de l'Hércules. David Esteve, bona vesprada.
5: Bona vesprada. Segunda victòria consecutiva del Hércules, que se impuso ayer 1-0 al Juventud de Torremolinos. El conjunto alicantino mejoró sus prestaciones, hace 6-6 y deja atrás pues las dos derrotas dolorosas con las que arrancó el proyecto frente al Real Murcia y el Atlético madrileño. Un gol de Samu Vázquez le sirvió al conjunto alicantino para cazar los primeros 3 puntos en el Rico Pérez.
1: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport, Ramon.
0: Molt bé, pendents quedem de saber què serà de Javier Aguirre al València. Ho contarem així a la ràdio. Gràcies, Edu.
1: Fins demà. Adeu.
0: Esta setmana comença la tardor. Es preveu que les temperatures estiguen per damunt de l'habitual ací al nostre territori. De moment no podem confirmar si esta tardor serà més plujosa o no, encara que l'alta temperatura de la mar fa pensar que puguen haver-hi episodis d'inestabilitat, segons AEMET, Amparo Sánchez.
6: Han avançat que hi ha un 70% de possibilitats que la tardor siga més càlida, mentre que per l'àrea mediterrània és igual de probable que la tardor siga plujosa que seca. No podem descartar que es produïsquen episodis torrencials, tenint en compte les altes temperatures registrades aquest estiu en la mar. Jorge Tamayo és el delegat de AEMET en la Comunitat Valenciana.
7: La precipitació és aquí en otoño. Suelen concentrarse mucho en episodios. El mar está muy caliente, es, lo hemos mostrado, es decir, tenemos combustible. Lo que no sabemos es si vamos a tener el coche. Las danas son condiciones atmosféricas. El mar es una condición orográfica o geográfica, más bien. No sabemos ahora mismo si vamos a tener o no vamos a tener la configuración atmosférica que da lugar a la dana, es decir, inestabilidad en capas altas.
6: L'estiu ha sigut extremadament càlid, amb temperatures que no han baixat dels 26 graus a la nit, és a dir, 207 graus per damunt del normal, i que ens han mantingut així des de la segona quinzena de maig.
0: Així està la Comunitat Valenciana 21 de setembre de 2026. Continua la ràdio, continua la brújula d'Onda Cero amb Marta García ayer i amb tot el seu equip. Molt bona vesprada.
8: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
9: Onda Cero València.
10: En Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio, con hasta 10 años de garantía. Sin dudar, Nissan Almenar.
11: Laura, soy Ana, de Equipo Juana Crespo. Ya tenemos los resultados.
12: ¿Ya? Vale, dime.
11: Que sí, que estás embarazada.
12: ¡Sí!
13: Nos encanta cuando nos dejáis sordas. Como Laura, miles de mujeres ya han recibido nuestra llamada para decirles sí, estás embarazada. Equipo Juana Crespo, medicina reproductiva de alta complejidad.
9: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Valencia, calle Sorní 18 y calle Ruzafa 15. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
14: Davant un avís de preemergència per pluges, prepara-t'hi. Si et sorprèn una pluja intensa, evita zones inundables com barrancs, soterranis o passos subterranis. No travesses zones amb aigua ni a peu ni amb vehicle i tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't en pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
15: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família, més llibertat per a triar, perquè els primers anys importen i perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
16: Tiene parecidos, pero no son iguales. Tiene copias, pero no son los originales. Y sobre todo, por 33.400 euros tiene competidores, pero no rivales. No hay nada como el Honda Civic, nuestro híbrido más deportivo que ofrece una experiencia de conducción única. Precio sujeto a financiación con Honda Bank válido este mes.
17: Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces.
18: Honda Cero Valencia,

0: al Radio Estadio Noche. Es deixem ara amb la companyia de la brújula de Onda Cero. Bona vesprada, adeu.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero València.